0: 12 i 43 i ja nos acompanya el candidato de Més a l'alcaldia de Palma, David Pujol, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Professor de secundària de català i latí, aunque lleva tiempo vinculado a la política, en el 2023, en la candidatura liderada por Neus Trullol, usted ya fue de número 6 en calidad de independiente. ¿Por qué ha decidido dar el paso y presentarse como candidato a la alcaldía de Palma?
1: Bé, abans de res, sí que voldria matisar que jo he estat tota la meva vida professor de secundària i sempre he estat vinculat a la política, però sempre vinculat en els col·lectius, moviments socials, a les lluites populars. Sí que és vera que l'any 2023 vaig anar com a número 6 a la candidatura de Més per Palma i ara m'ho varen proposar encapçalar aquesta nova aventura i, clar, m'varen fer una proposta que no podia dir que no. Era una proposta meravellosa en la qual consistia a mirar d'unir tota l'esquerra i fer un front ampli, també parlant, interpel·lant en el moviment social, si gent independent, i mirar així d'aturar aquesta ona reaccionària que està assolant arreu.
0: Unir la izquierda, ¿en qué momento diria que se encuentra la izquierda?
1: L'esquerra està en un moment complicat. Hem perdut la lluita ideològica, hem perdut la batalla en els carrers, hem perdut moltes batalles i estem en un moment francament complicat. Allò més difícil ara mateix és tornar a interpel·lar aquests treballadors dels barris més precaris i, bàsicament, generar il·lusió i esperança. És un poc el nostre repte ara mateix.
0: I si nos centramos en su formación, en Més per Palma, ¿cómo está la militancia de Més per Palma?
1: Ah, la militància de Més està en molt bona forma, està molt bé. Tenim una militància de pedra picada, molt bé. Allò que hem d'aconseguir és mobilitzar aquesta militància per tal d'arribar a nous sectors, nous barris, etc.
0: ¿Cómo describiría usted la Palma a la cual usted quiere liderar desde la alcaldía?
1: Jo crec que Palma ara mateix està vivint una situació apocalíptica. Miri, l'altre dia, farà un mes i mig, estàvem amb meus alumnes de tercer d'ESO fent una ruta per Palma, cada any fem una ruta de geografia urbana, i van començar a Songways, un barri, una zona perifèrica, per parlar una mica dels barris residencials, i els alumnes, un pic els explicam com és un barri residencial, aixequen el braç i tot d'una mos demanen: però professors, què és això d'aquí? Què són aquestes caravanes? Que són hippies? I nosaltres, no, són treballadors que no poden pagar-se un habitatge i viuen aquí. Les seves cares expressaven una estupefacció increïble. No podien entendre, i per molt que nosaltres intentàssim explicar-los que eren treballadors, que feien feina, que rebien un sou, però que no podien accedir a l'habitatge, ells no ho entenien. De vegades pas pena que ens anem acostumant a situacions que són al·lucinants i increïbles quan realment és que són increïbles. La nostra situació a Palma jo la descriuria com apocalíptica.
0: Sí, de hecho, nosotros hoy comenzábamos el programa hablando, haciendo un reportaje que ha hecho nuestra compañera Marga Escobar sobre la situación de las caravanas en Sonugo. El drama de la vivienda ha llegado a un punto y lo veíamos en el último domingo de julio, que salía una manifestación multitudinaria, la más multitudinaria de las tres que ha habido, 25.000 personas según la Policía Nacional, 70.000 según los organizadores de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Las reivindicaciones de la población están ahí.
1: Sí.
0: Piden límites a la masificación turística, critican cómo está la situación de la vivienda. ¿Qué medidas aplicarían ustedes desde Més per Palma para revertir la situación?
1: Sí, abans comentar que el dia 27 de juliol varen viure una manifestació històrica, la més gran en 10 anys.

0: especular. Per exemple, també plantejam pujar CIBI al màxim que permeten els pisos buits. Ara mateix permet un 150% pujar-lo, és el màxim que permet, plantejam això. Bàsicament, allò que proposam és fregir impostos en els grans tenidors.
1: Algunas de las críticas que recibe la izquierda es que durante los años que estuvieron gobernando, pues quizás las políticas que se pusieron en marcha no fueron suficientes, porque ¿usted cree que los problemas que tenemos ahora en cuanto a masificación turística, los problemas que tenemos para acceder a la vivienda, no se han gestado estos últimos 3 años, vienen de antes? ¿Qué cree que faltó durante el mandato que estuvieron ustedes? ¿Qué leyes, qué medidas cree que faltaron para no estar así ahora?
0: Exacte. Estic completament d'acord que aquells 8 anys no varen solucionar el problema, però sí que varen anar en la direcció correcta per solucionar-ho. Sí que va haver una voluntat, un treball constant de solucionar-ho. En aquells 8 anys se varen aplicar mesures molt valentes. Per exemple, l'any 2018 va ser el primer lloc a Europa, Palma, el primer lloc a Europa a prohibir el lloguer turístic amb habitatges plurifamiliars. Van ser els primers a Europa. Varen ser mesures molt valentes llavors. No varen ser prou perquè el Partit Popular sempre votava en contra i el Partit Socialista sovint s'abstenia quan no votava en contra. Llavors, no varen poder arribar tan lluny com voldríem, per Déu-n'hi-do si se va ser valent fa 8 anys. I ara estem en un context molt pitjor que ens demana més valentia i més imaginació en aquest sentit.
1: És veritat que en su moment el Partit Popular votó en contra, però ara mismo Jaime Martínez, el alcalde actual de Palma, incluso ha sido más contundente con estas medidas. ¿Cree que son suficientes o cree que deben ir un paso más allá? Porque sí, a la vista está que en este momento no se ha solventado nada.
0: Sí. Vale dir que el senyor Jaime Martínez és l'arquitecte del model turístic que patim. El senyor Jaime Martínez va ser conseller de turisme l'any 2012 en la llei Delgado. Vull dir, sempre que pensem que Mallorca, Palma, Silla Balears estan massificades, han de pensar en el senyor Jaime Martínez. Aquest és el seu model. Tot això que patim de massificació turística, les 70.000 persones que varen sortir al carrer, els principals responsables són Jaime Martínez. Ell és l'arquitecte d'aquest model turístic que patim.
1: Este es uno de los retos que tiene nuestras islas y quizás el más importante y el que demanda más urgencia, pero también hay otros veranos con altas temperaturas. Este verano llevamos 4 olas de calor. Se hace difícil caminar por Palma, los parques, muchos de ellos se pasan gran parte del día bajo el sol. ¿Qué Palma también tienen ustedes pensado, qué modelo de Palma para poder afrontar los efectos directos del cambio climático?
0: El més important i prioritari és fer fora de les institucions tota aquella gent que nega el canvi climàtic. El canvi climàtic el patim dia rere dia. Basta només sortir al carrer i veure que és insuportable el que fa. Nosaltres plantejam refugis climàtics, plantejam més ombres, estem en mans d'una gent que tala els arbres, com es veia ombres de la plaça Llorenç Villalonga. És que, clar, estem en mans d'una gent que nega el canvi climàtic i, conseqüentment, amb això actuen com actuen. Caminar per Palma és dificilíssim ara mateix.
1: Nos decía que la izquierda tiene el reto de movilizarse para hacer frente a la ola reaccionaria. ¿Cuál sería un buen resultado para ustedes? Sé que se presentan para liderar el ayuntamiento de Palma, pero ¿cuál sería un resultado que se sentirían satisfechos?
0: La resposta curta, ja la vaig imaginar, ja m'ho present per la balda, llavors, evidentment, seria aquest un bon resultat. Ara, l'anàlisi que nosaltres fem és que estem vivint moments molt convulsos, tant en sentit negatiu com en sentit positiu. Tot està obert i tot és possible ara mateix. I no és perquè me faci il·lusió ni ganes a mi, que també, sinó perquè és així. Hem vist molt de resultats darrerament tant a la península com arreu d'Europa, de sorpreses electorals que ningú s'imaginava, i estem en aquest escenari, tot està molt obert.
1: ¿Y estaría también entre sus posibilidades, estarían ustedes abiertos a unirse a otras formaciones de izquierdas para ampliar el espacio?
0: Sí, sens dubte, aquesta és una mica l'idea. En aquest escenari que estem treballant ara mateix és parlar amb totes aquestes forces d'esquerra per mirar de fer un front ampli per les eleccions de 2027. Aquesta és una mica l'idea. Crec que l'anàlisi és compartida d'allò que estem francament malament, que tenim una ona reaccionària arreu i també aquí a casa nostra, i que amb això mos hem d'unir, que és un moment històric mos ho demana.

0: Ana.
1: Y usted que empezaba la entrevista explicándonos que siempre ha estado muy vinculado a los movimientos sociales que ahora mismo también lideran la manifestación que vivíamos hace unos días, unas semanas. La lidera la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Hay otra planificada en Sóller para el 8 de agosto. ¿También trabajarían con los movimientos sociales que están liderando mucho estas reivindicaciones?
0: Parlant d'aquests moviments, el que és obligatori per mi començar és enviant una forta abraçada a les dues detingudes de Santa Maria i també una forta abraçada a totes les persones ferides en el 26 de juliol per mort de la brutalitat policial. Des d'aquí, una molt forta abraçada. Quant a això que me demanaves de si haurien de treballar o col·laborar, sens dubte estirem oberts a que hi participin, sempre amb el més escrupolós respecte i sempre amb honestedat. Els moviments socials són la bona gent que tenim mitja als nostres barris, a nostres ciutats, als nostres pobles, sempre des del màxim respecte.
1: Usted y Chiscamir cogen el relevo de Neustro Yol y Miquel Ángel Contreras. Seguiremos viendo el mes que conocemos a través de ellos. ¿Habrá algún cambio?
0: D'entrada, la feina que han fet tant Neus com Miquel Àngel és una meravella. Llavors, ja ens agradaria a nosaltres estar a l'alçada d'aquesta feina tan ben feta. Ja ho veurem. En un principi, si des seguir una mica amb aquesta línia, sí que el moment històric ens demana més valentia, més contundència en temes com habitatge o massificació turística. També ens demana, per exemple, fer un front ampli de totes les esquerres. Crec que són peticions que la societat ens està fent i nosaltres les recollim. La resta, només meravelloses paraules per a ells dos.
1: David Pujol, candidato de Més a l'alcaldia de Palma, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Y a ustedes les invitamos a participar en el programa un día más a través de mensajes de texto y notas de voz al teléfono de Punto de Mira, que es este.
2: 677-92-6097.
1: En 4 minutos alcanzamos la 1, boletín informativo, y ya lo saben, a la vuelta vamos con todos sus mensajes.